0: Són les 9 en punt. Benvinguts a l'antena de 3Cat Info, us informa Òscar Callau. I el nostre primer titular en aquesta hora és per al trànsit. Endavant, equip viari.
1: Petites retencions a l'autopista C-16, a Terrassa Centre, direcció Manresa, per un vehicle avariat, a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta fins a Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'obres. A Rodalies, interromput el pas de la línia RL4 entre Calaf i Manresa per una incidència d'infraestructura, si fa servei per carretera, i retards de fins a 15 minuts als trens de la línia RL-R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Igualada i Sant Esteve Sesrovires, també per avaria de les instal·lacions.
0: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot el Vallès Occidental i el Bages. Al País Valencià, el temporal, en cops de vent de més de 140 km per hora, va causar nombrosos desperfectes. Més d'un miler de migrants han passat la primera nit en dos espais d'acollida a Ceuta, tres setmanes després de l'entrada massiva a la ciutat autònoma. Malvivien des d'aleshores a la platja del Trampolín, que va ser desallotjada ahir al matí. A la nit, però, s'hi van tornar a instal·lar mig miler de migrants. Bones notícies en la lluita per erradicar el brot de pesta porcina a Catalunya. Agricultura anuncia que des de l'esclat de la crisi a finals de novembre, aquesta és la primera setmana en què no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Tot i això, l'executiu adverteix que la situació no està resolta i recorda que les restriccions d'accés al medi natural continuen vigents. Nou terratrèmol d'alta intensitat a Sud-amèrica, el tercer aquest estiu. Aquesta vegada ha sigut al sud del Perú i ha tingut una magnitud de 7,2 graus. Tot i això, s'ha produït a més de 100 quilòmetres de profunditat i això ha fet que no hagi causat grans destrosses i no consten víctimes mortals. Els russos cada cop tenen més problemes per omplir els dipòsits de carburant del cotxe. Els atacs ucraïnesos contra les refineries de Rússia han deixat sense combustible 7 de cada 10 gasolineres i el Kremlin s'ha vist forçat a comprar gasolina a l'estranger. Mentrestant, Kiev alerta que els seus aliats li han deixat de proveir l'armament necessari per protegir-se dels atacs russos. Arrenca la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona amb les millors previsions dels últims anys. Es calcula que pot arribar a les 7.000 tones. Les pluges de l'hivern i el rec de suport de l'estiu han permès recuperar la producció dels avellaners. Els preus es mantindran estables. I un aiguat va obligar a suspendre el concert que Àlex Ambusto feia ahir la nit a Puigcerdà dins del Summerfest Cerdanya. Els vendrellencs estan immersos en la gira del seu 40è aniversari, però ahir només van poder actuar 20 minuts davant d'un públic fidel i entregat.
2: 3Cat Info.
0: Titulars d'esports.
3: El Barça s'estrena a la Lliga aquest diumenge al Camp de l'Elx després d'incorporar Joao Cancelo, que fitxa per 3 temporades. L'Espanyol rep demà al vespre al Madrid i avui es juga el Betis Real Societat. A segona, el Girona juga avui al Camp del Còrdoba a les 9 del vespre en la transmissió al Tot Gira Catalunya Ràdio. Diumenge el Sabadell juga a Castelló avui a les 8 del vespre. Barça femení disputa el Gamper contra Brighton anglès.
0: I pel que fa al temps, tenim ja temperatures normals per l'època de l'any i força estones de sol, però també tempestes aquest matí a les comarques gironines, a la tarda al Pirineu i al vespre a la Costa Daurada, que poden ser intenses.
2: 3Cat Info.
4: Ràdio Pomar. Badalona.

0: Activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot el Vallès Occidental i el Bages. Al País Valencià el temporal, amb cops de vent de més de 140 km hora, van causar nombrosos desperfectes. Els Mossos detenen un home de 43 anys per agredir el tinent d'alcalde del Catllal tarragonès, Antonio López, a les portes de l'Ajuntament. Els agents l'han arrestat per un cas d'atemptat a l'autoritat. Arrenca la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona amb les millors previsions dels últims anys. Es calcula que pot arribar a les 7.000 tones. Les pluges de l'hivern i el rec de suport de l'estiu han permès recuperar la producció dels avellaners. Els preus es mantindran estables. La campanya agrària d'aquest any a Catalunya es tancarà sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. La companyia d'assegurances agrària, Agroseguro, haurà de pagar indemnitzacions molt inferiors a les dels altres anys, que van estar marcats per sequeres, gelades i pedregades. L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes a partir de l'any que ve. Se'n podrien beneficiar més de 2.000 persones cada any. També es farà una prova pilot d'aparcaments de pagament en espais tancats i amb videovigilància. El Festival Tradicionarius recupera l'essència original en una 33a edició que arrenca avui al vespre a Roquetes al Baix Ebre. L'element central és la jota i el tret de sortida el donarà Eura Gaia amb un taller de cant. Els Quicos en seran també protagonistes i demà presentaran el seu nou disc Jota per Poble.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça s'estrena a la Lliga aquest diumenge al Camp de l'Elx després d'incorporar Joao Cancelo, que fitxa per 3 temporades. L'Espanyol rebrà demà el Real Madrid. Avui es juga el Betis Real Societat a les 9. A segona, el Girona juga al camp del Córdoba avui a les 9 del vespre amb la transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. Diumenge el Sabadell juga a Castelló avui a les 8 del vespre. Barça femení disputa el Gamper contra el Brighton anglès. I en el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina disputa avui el primer partit de la segona fase contra Alemanya a partir de les 5.
0: I el temps, temperatures normals per l'època de l'any i força estones de sol, però també amb tempestes aquest matí a les comarques gironines, a la tarda al Pirineu i al vespre a la Costa Daurada, que poden ser intenses.
3: Trescat Info.

0: Πούμε Badalona.
1: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.

0: Bon dia, són les 11 en punt. Benvinguts a l'antena de 3Cat Info. Us saluda, us informa Òscar Callau. Nou desallotjament de la platja del Trampolín a Ceuta, on ahir a la tarda es van tornar a instal·lar uns 500 migrants i aquest matí n'hi han arribat més. Es preveu que els portin als espais d'allotjament temporal que s'han habilitat, on ahir ja es van traslladar uns 1.500 migrants que portaven més de 20 dies malvivint a la platja. Metges del món alerta d'una crisi humanitària sense precedents a Ceuta. L'ONG adverteix que hi ha persones que encara han de ser ateses per ferides que es van fer durant la travessa i han començat a detectar problemes de salut mental, sobretot entre els infants. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot el Vallès Occidental i el Bages. Hong Kong ha declarat culpables dos activistes pro-democràcia acusats de subversió pel rol que van tenir en l'organització de les vigílies en record de les víctimes de la matança de Tiananmen. Un tribunal els ha condemnat per un delicte que preveu penes de fins a 10 anys de presó. Els Mossos detenen un home de 43 anys per agredir el tinent d'alcalde del Catllar, el tarragonès Antonio López, a les portes de l'Ajuntament. Els agents l'han arrestat per un cas d'atemptat a l'autoritat. L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes a partir de l'any que ve. Se'n podrien beneficiar més de 2.000 persones cada any. També es farà una prova pilot d'aparcaments de pagament en espais tancats i amb videovigilància. La violència masclista és l'eix central de l'últim còmic publicat de Lola Vendetta. L'autora Raquel Ribarrossi assegura que és la més dura que ha fet mai, però li ha volgut donar la perspectiva èpica que li han transmès les víctimes amb qui ha parlat.
1: 3Cat Info.
0: Titulars d'esports.
2: El Barça ultima la preparació per a l'estrena a la Lliga diumenge al camp de l'Elx. L'Espanyol rep demà al Madrid. El tècnic blanc Josep Mourinho assegura que per guanyar una altra vegada la Champions cal un equip amb compromís. També parlem de la segona divisió de futbol, on avui el Girona jugarà al Camp del Còrdoba amb transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. Es disputa avui el trofeu Joan Gamper davant l'afició. S'estrena el Barça a les 8 del vespre contra el Brighton anglès. El Granollers és el primer finalista de la Supercopa Catalunya d'handbol, en superar 20-34 al Sant Joan d'Espí. Avui, segona semifinal masculina, Sant Vicenç Barça, i les dues femenines, Sant Vicenç Lleida i Mataró Granollers.
0: I el temps, que està marcat per temperatures normals per l'època de l'any i força estones de sol, però també tempestes aquest matí a les comarques gironines, a la tarda al Pirineu i al vespre a la Costa Daurada, que poden ser intenses.
1: 3Cat Info.

Y siguen llegando mensajes. Hoy ha sido muy madrugador antes de empezar el programa. A las 8:54 el amigo Enric ya me mandaba un saludo. Gracias, Enric. Y envía ara un missatge que diu el missatge del Enric. Bon dia, amic. Felicitats pel teu programa. Avui li proposo una cançó pels oients que són ara mateix de viatge o són en un moment de relax, que també va molt bé. La cançó que proposo és de Diego Torres, Se dejaba llevar por ti. La dedico per tots i us envio una abraçada molt forta. De tornada per tu, Enric, una abraçada. Gràcies per el missatge, gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, i escoltem la cançó que ens proposes avui del Diego Torres, després de compartir aquesta cançó del Nino Bravo.

0: Ampun les 12 del migdia. El govern espanyol torna a elevar la xifra de menors identificats a Ceuta. Ara el xifren gairebé 2.700, mig miler més que a principis de setmana. Mentrestant, a la ciutat autònoma, la policia ha tornat a desallotjar la platja del Trampolín, on s'havien instal·lat un miler de migrants. Metges del món alerta d'una crisi humanitària sense precedents a Ceuta. L'ONG adverteix que hi ha persones que encara han de ser ateses per ferides que es van fer durant la travessa i ha començat a detectar problemes de salut mental, sobretot entre els infants. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot al Vallès Occidental i al Bages. Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. La companyia d'assegurances agràries Agroseguro haurà de pagar indemnitzacions molt inferiors a les d'altres anys que van estar marcades per sequeres, gelades i pedregades. Arrenca la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona amb les millors previsions dels últims anys. Es calcula que pot arribar a les 7.000 tones. Les pluges de l'hivern i el rec de suport de l'estiu han permès recuperar la producció dels avellaners. Els preus es mantindran estables. Els hotels catalans baten rècords al juliol amb gairebé 2,7 milions de viatgers, un 3,1% més que fa un any. El creixement es deu sobretot al turisme estranger, que ha augmentat en un 4%. El turisme intern també ha crescut, però de manera més moderada, amb un increment de 1,3%. Els Mossos d'Esquadra detenen un home de 43 anys per agredir el tinent d'alcalde del Catllar, el tarragonès Antonio López, a les portes de l'Ajuntament. Els agents l'han arrestat per un cas d'atemptat a l'autoritat. La violència masclista és eix central de l'última història publicada per Lola Vendetta. L'autora Raquel Ribarrossi assegura que és la més dura que ha fet mai, però li heu volgut donar la perspectiva èpica que li han transmès les víctimes amb qui ha parlat.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça segueix amb la preparació per a l'estrena de la Lliga diumenge en el Camp de l'Elx. L'Espanyol rep demà a Madrid. Josep Mourinho assegura que per guanyar una altra vegada la Champions cal un Madrid amb compromís. El Barça femení juga avui al Gamper contra Brighton anglès a les 8 del vespre per TV3. A 6:45, Espanyol-Villarreal, últim amistós de les blanc-i-blaves. I a segona divisió, Córdoba-Girona a les 8 i amb transmissió al Tot Gira, Catalunya Ràdio. Sant Vicenç i Barça busquen avui ser a la final de la Supercopa Catalunya d'handbol, on es trobaran el Granollers. La segona semifinal es juga avui a les 9. També juguen les dues semifinals femenines, Sant Vicenç-Lleida a les 7 i Mataró-Granollers a les 9.
0: I al temps, la pluja pot tornar aquest migdia i especialment al llarg de la tarda començaran a caure xàfecs i algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a l'oriental. Al final del dia, les pluges poden ser fortes a la Costa Daurada i més encara de matinada, calor moderada, ja plenament normalitzada per l'època de l'any.

Hem recuperat aquesta cançó de l'Héctor Vila, Mediterranean Ya. També ha trucat la Emiliana des del barri de la Salut, aquí a Badalona. Per la Quimeta, en el record del seu marit, volia escoltar aquí a Ràdio Pomar una sardana, la Santa Espina. Que vagi molt bé el dia. Gràcies per escollir la sintonia de Ràdio Pomar. I aquí té la seva sardana, Emiliana.

0: Bon dia, és la una. El govern espanyol torna a elevar la xifra de menors identificats a Ceuta. Ara la xifra en 2.700, gairebé mig miler, més que a principis de setmana. Mentrestant, a la ciutat autònoma, la policia ha tornat a desallotjar la platja del Trampolín, on s'havien instal·lat un miler de migrants. Metges del món alerta d'una crisi humanitària sense precedents a Ceuta. L'ONG adverteix que hi ha persones que encara han de ser ateses per ferides que es van fer durant la travessa i ha començat a detectar problemes de salut mental, sobretot entre els infants. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot el Vallès Occidental i el Bages. Al País Valencià, el temporal, amb cops de vent de més de 140 km per hora, va causar nombrosos desperfectes. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè mantingui el cordó sanitari Aliança Catalana. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, Junqueras ha advertit que no hi pot haver cap projecte compartit amb una formació que, segons ell, predica l'odi. El Club de l'Automòbil d'Alemanya avisa d'un encariment del combustible a les benzineres d'algunes regions del país. El motiu és la sequera al Rin, que limita la navegació i fa que el petroli s'hagi de transportar en camions cisterna, més car que moure'l amb embarcacions pel riu. Hong Kong ha declarat culpables dos activistes pro-democràcia, acusats de subversió pel rol que van tenir en l'organització de les vigílies en record de les víctimes de la matança del Tiananmen. Un tribunal els ha condemnat per un delicte que preveu penes de fins a 10 anys de presó. Els hotels catalans baten rècords al juliol amb gairebé 2,7 milions de viatgers, un 3,1 més que fa un any. El creixement es deu sobretot al turisme estranger, que ha augmentat un 4%. El turisme intern també ha crescut, però de manera més moderada, amb un increment de l'1,3%. I els esports amb Montse Raya.
1: Fan Aston, baixa d'última hora per lesió al Barça femení per al Gamper d'aquest vespre contra Brighton anglès. El partit és a les 8 i en directe per TV3. A la segona divisió masculina, Córdoba-Girona a les 9, amb la transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. El Barça masculí segueix amb la preparació per a l'estrena en la Lliga diumenge en el camp de l'Elche. L'Espanyol rebrà demà el Madrid. Mourinho diu que per guanyar de nou la Champions cal un Madrid amb compromís. I Sant Vicenç i Barça busquen avui ser a la final de la Supercopa Catalunya d'handbol, on es trobaran el Granollers. La segona semifinal es juga a les 9. També hi haurà les dues semifinals femenines, Sant Vicenç Lleida i Mataró Granollers.
0: I el temps, la pluja pot tornar a passar aquest migdia i especialment al llarg de la tarda. Començaran a caure xàfecs i algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a l'Oriental. Al final del dia, les pluges poden ser fortes a la Costa Daurada i més encara de matinada. Calor moderada, ja plenament normalitzada. 3CAT Info.

0: Anem al telèfon. Tenim trucada. Hola, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Jaume.
0: Com estem, Joan?
1: Bé, sí? Estem bé. De moment estem bé.
0: Això m'alegra.
1: Quina... Ens ha aliviat una mica la caloreta.
0: Sí, sí. Ha sentat, la veritat que la pluja i aquesta baixada de temperatura...
1: Ens ha anat bé per tots.
0: Ha sentat, ens ha agradat que sigui, i la veritat que duri, perquè s'està molt bé amb aquesta temperatura, una miqueta de fred, no fa tanta calor, s'està molt bé, s'està millor.
1: Sí, sí, sí, s'està molt bé.
0: I què diu el Joan? Quina cançó posem? Què vols sentir?
1: Vull una cançó que és la realitat que està passant. Del Joan Manel Serrat,
0: sí?
1: Plany al mar, que estem matant la terra i el mar.
0: I com se diu la cançó?
1: Plany al mar.
0: No t'he entès, Joan.
1: Pla.
0: Sí?
1: Any.
0: Molt bé. I a qui li dediquem la cançó, Joan?
1: A tothom el que li agradi el Serrat, a la meva senyora i a tothom.
0: Perfecte. I des d'on truques?
1: Des de la Rambla Prim de Barcelona.
0: Des de la Rambla Prim. Tot controlat a la Rambla Prim? Tot controlat?
1: De moment sí.
0: Tot bé al districte de Sant Martí?
1: Sant Martí, de
0: molt
1: Provençals.
0: Bé. Doncs, Joan, estiguis preparat, que ara mateix posem la teva cançó.
1: Molt bé, gràcies.
0: Fins la propera. Gràcies a tu. Adéu. Molt amable. Adéu, adéu. Ara mateix tenim aquí a Pomà, a Badalona, una temperatura de 27 graus. A Barcelona tenen la mateixa temperatura, 27 graus. A Tarragona, 30. A Vic, 26 graus. A Manresa, Cunit i Gavà, 28 graus ara mateix.

De un álbum titulado Alejandro Sanz 3, nos quedamos con La Fuerza del Corazón de Alejandro Sanz. La 1:20 minutos acaba de trucarnos aquí a Radio Puma al 93-4, sí, sí, 77-76, desde la Rambla Prim, districte de Sant Martí, Barcelona. El Joan, per la seva dona, la Joana, per tota la seva gent. Joan, volia escoltar aquesta cançó d'en Joan Manuel Serrat. Gràcies per la trucada, Joan.

Què ens agrada en Joan Manuel Serrat? Una cançó que ha escollit i que ha demanat des de la Rambla Prim, des de Sant Martí, el Joan, per la seva dona i per tota la seva gent. Joan, gràcies per la trucada i gràcies per ser-hi a la nostra sintonia. Continuem amb més missatges, amb més cançons que volen escoltar la nostra audiència.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.